0: Bien, pues ya volvemos a estar aquí con todos vosotros. Y después de escuchar la visión del club, pues vamos ahora con una de las voces más autorizadas del vestuario. Ya sabéis que tengo predilección personal por uno de los capitanes del Atlético Baleares. Es un jugador que lleva ya varios años defendiendo este escudo, que ha vivido alegrías, pero desgraciadamente lleva ya también varias decepciones. Y una de las cosas que más me gusta de este señor es que nunca se esconde cuando las cosas vienen mal dadas. Creo que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Jaume Pol. Muy buenas, don Jaume.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues estem. Avui, com hem dit ara amb en Patrick Enxerrat, pues moltes gràcies, Jaume, per tenir-nos una vegada més un dia que imagino que avui no ha estat senzill per res, no?
1: No, és veritat que són hores difícils per tots, crec que una decepció més. Avui m'he anat a dormir a les 5, després avui de matí també ha estat bastant dur, amb paraules d'en Patrick, plorant, despedides amb els companys, és a dir, estan sent hores difícils, però bueno, és el que hi ha, tampoc podem, no ens podem amagar, les coses són així i bueno, el que varen dir l'any passat, fer autocrítica, tots, millorar i l'any que ve tornar a intentar.
0: La setmana passada ja varen llegir unes declaracions teves en les que deies en total claritat que no et sentia, evidentment, ho qualificaves com a fracàs. Han passat pues, moltes coses, entre elles que ahir no, pues, no se va aconseguir aquest ascens. Avui, 24 hores després, segueixes pensant el mateix?
1: És a dir, tinc pensaments contraris, és a dir, uh-huh. Per una part sí que és un fracàs, perquè òbviament un club com Sarai de Balears l'objectiu sempre està dalt i l'objectiu ja, com sempre he dit, al principi de temporada es queda primer, ja no es queda segon, però bueno, vàrem quedar segons i òbviament l'objectiu és ascendir a categoria. I t'he dit que tinc un altre pensament també, perquè el fracàs, és a dir, ahir vetres també me van entrevistar després i també vaig dir fracasses no donava tot i jo la consciència molt tranquil·la en el sentit de que no m'he perdut mai cap entreno en dos anys. Ahir va ser el meu partit número 38 de la temporada. Sempre que el club o l'equip m'ha necessitat hi he estat, és a dir, en aquest sentit no puc dir que sigui un fracàs perquè he donat tot el que tenia.
0: Perdona que t'interrompi.
1: Millor, però ho he donat tot.
0: Perdona que t'interrompi, o sigui, tu saps el carinyo que te tenim en aquest programa, jo especialment i tal, i sempre dic que jo vull 11 Jaume Pols en el meu equip. Però més que res per això, te pots equivocar, pots tirar un centro malament i te pot tocar amb Maradona per la teva banda i fer-te un traje. Però que te deixaràs els collons per aquest escut i per aquest colors ho has deixat més que clar. O sigui, per això...
1: Sí, això ha de ser la norma número 1, això.
0: Uh-huh. Sí, Jaume, però desgraciadament no tots, i no estic fent cap atac a cap jugador ni a cap company teu, sí, però no tots els jugadors són així. I tu per això, evidentment, t'has guanyat el carinyo de Sagrada i el carinyo de tots els aficionats de l'Atlètic Balears, perquè evidentment ho has donat tot.
1: Sí, ja és el que t'he dit, és que és el mínim. És el mínim que hem de donar per aquest escut i crec que hem de fer autocrítica a tots, en el sentit de, òbviament, els jugadors, que som els que al final... han de donar rendiment dins el camp, però al final els que juguen són nosaltres, però també, ja ho sé, en el sentit de que, ja ho sé, físicament no podem arribar tan justos, no pot ser que un jugador professional que entram cada dia no aguanti 90 minuts de partit, això mm-hmm. també m'ha pres una locura, jo tinc 31 anys, molt de minuts a les cames i juc la pròrroga i no passa res, que ara t'he dit, no, cada cosa és un món, però bueno, autocrítica a tots, des del primer al darrer, a lo millor... Jo, no sé, no he escoltat el que ha dit en Patrick o no, però jo no sé, ahir, per exemple, en el Jaén, els dos gols els fiquen dos jugadors que arriben a l'hivern, també. Jo no sé, tot, hem de fer autocrítica a tots, en el sentit de que, jo no sé, tenim un delanter en el banquillo i tenim un central antes que ell, pues algo passarà, també, saps què t'ho vull dir?
0: Que no, que no ha confiança en aquest delanter, evidentment. O sigui, no...
1: Pues, han d'apretar tots i me sap greu, serà així de clar, però els jugadors som els primers responsables, evidentment, i el cos tècnic també tindrà el seu, òbviament, i tots han d'apretar, perquè si no apretan tots, mai anirem bé, saps què t'ho vull dir?
0: Uh-huh.
1: I és moment de dir les coses, i no és cap crítica ni res, és dir... El meu pensament, que potser no és correcte, però jo
0: Jaume,
1: de dins...
0: Comparteix pues, 100% el que tu has dit. M'has posat el millor exemple, que un jugador professional, per molt cansat que estigui, no t'aguanti 90 minuts, ja no t'ho dic 120, 90 minuts, no m'apareix correcte. Algo no s'ha fet bé. No sé si des de la planificació, des del cos tècnic i la preparació física, X, però no és normal, estic en tu. I això se xerra, s'agrada, i ho sent la gent. O sigui, però no el moment de cercar culpables, però de qualque manera. Però
1: no, que... clar que no, culpables són tots, des del primer al darrer. És a dir, ahir l'afició va estar increïble, és a dir, no hi ha excuses. Mm-hmm. Jo, per exemple, és que veig el partit d'anada, el partit de tornada, i en aquest partit de play-off, el partit de talls marca la diferència, i el penal en el 97... Oh. Però és que jo ahir veig estadístiques, que mirant les estadístiques, és que no mereixem ascendir. Me sap greu, però és que el Jaén està millor que nosaltres.
0: No, però
1: perquè
0: és que...
1: Veig les estadístiques i dins que nostre, ells van entrar més corners, van tirar més a porta, tenen més possessió, és a dir, saps què t'ho vull dir? I jugant dins que nostre.
0: No, completament d'acord. O sigui, jo justament te volia demanar ara per xerrar un poquet i xerrar de lo que va ser el partit, però és que ho he estat deixant molt clar. Nosaltres ahir veiem que aquesta gent estava apretant. Sí que és vera que se para d'art, el passe final, hi va haver moltes vegades que ho varen tirant el fem perquè no hi havia més, però clar, va arribar un moment que clar, tanto va el cantar a la fuente que me cago en Santa Bàrbara, o sigui, és que ho veiem venir...
2: És que posa facilitats encara...
0: No, exactament, o sigui, és que va ser un poc ridícul, perquè clar, mos fiquen l'empat a 1, clar, no estava tot perdut, però clar, tothom deia el mateix per Sagrada, i ara qui marca un gol? En carinyo en els jugadors que havien sortit, però si tu vas intentar fer una jugada ja a la desesperada, que si te deixin te fiquen, te acabes en el Rafal...
1: Sí, no, ja estava desquiciat.
0: Claro. Jaume, evidentment tu estaves destrossat, els teus companyeros estaven enfonsats, evidentment. Com ha estat el vestuari avui de matí? M'imagino que fotudíssim, no?
1: Sí, no, fotut, tothom en silenci, hem esperat que xerrés l'entrenador, que xerrés en Patrick, i tampoc hi ha molt més que dir. Bueno, al final ara... Com han, és a dir, és que mandes el club, mos han demanat un temps, òbviament, perquè el president decides quin projecte vol fer, i a partir d'allà, pues, la gestió deportiva pues, haurà de xerrar amb els jugadors i és que considera que han de seguir i és que considera que se n'han d'anar.
0: Mm-hmm. Ho han dit a tu i a diferents companys teus, que sí, que el tema de les xenys era delicat i tal, però sempre deia el mateix. Que el tema era molt fotut, però evidentment aquesta continuïtat, aquesta por que tenim tots, de que clar, aquest senyor que posa els dos bes, du 11 anys posant dos bes, i potser s'ha cansat aquest home, clar. A vosaltres estàveu igual que nosaltres, no? Que ara mateix no sabeu què passarà.
1: No saben res. No, evidentment, no saben res. Es va crear un parell de jugadors en contracte, n'hi ha molts que no en tenim ja, i bueno, estem un poc a l'espera de veure ben quin projecte... vol fer, si compten amb nosaltres, si no, menys que si hi ha pressupost, i bueno, òbviament hem d'esperar, menys que diu el club, només faltaria, i bueno, i suposo que la setmana que ve o això ja sabran un poc més del tema i començaran a xerrar amb la gent.
0: Mm-hmm. Martí?
2: Jaume, bones tardes.
1: Bones tardes.
2: Te referies un poquet a la xarxa del míster. En quina línia ha anat aquesta xarxa?
1: Bueno, la línia de que, bueno, ell antes, ahir antes del partit ja ho va deixar també molt clar, que passés el que passés estava molt orgullós de nosaltres, que ho donéssim tot, i avui més o menys està el mateix, tampoc, ara ja també cal dir, és a dir, ha dit que tenim el seu número per el que necessitem, i res, que ha estat un gust. Entrar en aquest grup de persones.
0: Però, Jaume, quan vos diu això, sona això a despedida. El míster no segueix.
1: No, és a dir, l'any passat ja va dir el mateix, jo. L'any passat va dir el mateix, o sigui que no sé si segueix, si no segueix,
0: vale,
1: no
0: vale.
1: Sé. Bastant tenc el meu...
0: No
1: saben res, eh?
0: Tu acabes contracte, no?, dia 30 de juny.
1: Sí, efectivament. És veritat que l'any passat tenia contracte i tenia aquella clàusula que la podia utilitzar o no, però ara sí que és veritat que en cas d'ascens sí que tenia, però com que no m'ho han dit, pues, ara mateix no tinc contracte.
0: Jaume, estem acabant, però... Quina derrota està... Perquè clar, és que durs 2 anys i te les han menjat les dues seguides. Per tu, quina derrota està més dura, la de Teruel o la d'ahir?
1: No sé què dir-te. Les dues han estat dures. És veritat que la de Teruel també, així com va ser remuntant, pràcticament ho tenies... Però és que ahir també mos podem, és que el partit se poda de cara, és que no te puc dir una altra cosa, el partit se poda de cara molt ràpid i no sé per què l'equip se'n va enrere, començam a jugar una cosa que no sabem, quan començam a jugar per la pilotada som molt dolents, si és que jo estic cansat de dir-ho.
0: Jaume, però és que quin equip mos han botellat a nosaltres a l'estadi Balear durant tota la temporada? Que jo recordi va ser el Sant Andreu i que té per mi la jornada 3 o 4. Un equip que ha fet campió.
1: Sí.
0: Cap més! I ahir...
1: Ja, però bueno, ahir és una final, és el que te dic,
0: no,
1: físicament,
0: escapat.
1: Millor no mos donava, i no, ells tenen molta continuïtat en el joc, és que ells li donguis el balon a qui li donguis, és que no te la perd, saps què t'ho vull dir? I la passaven, i la passaven, i la passaven, i no la perdien. I en altres això és veritat que mos costa molt tenir aquesta continuïtat de fer una posició de 10 passes o, saps, mos costa la vida, perquè quan fem 2-3 passes la perdem i ja hem de recuperar i intentem fer un contraatac i la tornem a perdre i és que així és molt difícil.
0: Esteban.
3: Jaume, què tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas.
3: Yo simplemente no te quiero hacer ninguna pregunta porque lo has dejado bastante claro lo que has dicho y lo comparto 100%. Simplemente te quería agradecer pues cómo te has entregado. Ya no el partido de ayer, sino toda la temporada y el año pasado igual, pero creo que el partido de ayer, el tuyo, fue espectacular. Fue no de 10, fue de 11 para mí, bajo mi punto de vista. Y simplemente agradecerte pues cómo has defendido el escudo y lo que has hecho. Simplemente solo te quiero hablar para esto, la verdad.
0: Martín.
1: Ah, muchas gracias. La verdad ya... que es lo que te digo, cuando me pongo el escudo este en el pecho no es que no queda otra. Todo el mundo falla pases, todo el mundo falla goles, pero correr es lo mínimo y luchar es lo mínimo. Así que bueno, gracias, te agradezco tus palabras.
2: Jaume, parlant un poquet d'aquest escut, quin futur li depara en Jaume Pol? Passarà pel Baleares l'any que ve? Com ho veus?
1: Pues no ho sé, la veritat. Estic un poc com tots, esperant a què dirà el club, a què no dirà, a quin projecte tenen... Tot és un poc així. És veritat que enguany també ha estat un any difícil per jo, perquè les expectatives estaven molt altes... durant la temporada hem vist que igual mos anava costant, menys que passa. Esperar que me digui Sei Balears, òbviament. No tenim res firmat a ningú, òbviament, i vull esperar menys que me diran. Però, bueno, veurem quin projecte fan, ja saps.
0: Jaume, me sap molt de greu i Déu sap que m'agradaria equivocar-me. Però m'està sonant això a que serà la darrera entrevista que faré en Jaume Pol com a jugador de l'Atlètic Balears.
1: No, ni molt menys. No vull que soni així perquè no, ja t'ho dic, no sé res de ningú, vull esperar que xerrar amb en Patrick, xerrar amb en Marc, vull veure què passa, però evidentment han estat 2 anys molt durs per jo venia de la Cultural Leonesa de primer RF, ja he rechaçat ofertes de primer RF i evidentment se m'està fent dur i ho duc de dins no poder ascendir de categoria a una categoria com segona RF, que sí, que està molt igualada i tot el que tu vulguis, però ostres, amb tots els meus respectes no t'he dit que sigui molt fluixa, però vamos, que se pot ascendir.
0: Jaume, ja un altre moment, si tenim oportunitat encara el jugador del Baleares, se podran xerrar aquestes coses, però Però està clar, està clar, estic completament d'acord amb tu. Fins aquí arribam avui. Te donem les gràcies per tenir-nos, perquè sempre ho has fet de la millor manera i bueno, sabem que avui no és un dia fàcil per cap ballerico. Perquè el del tema dels play-offs, nosaltres ho venim dient tota la temporada, maleït play-offs, perquè és que no hi ha forma. Confiant que qualsevol dia que mos canviï la sort i surti la moneda de l'altre costat, pues sí, el que passa és que de moment s'està fent molt dur. Jaume, gràcies i gràcies per haver-te deixat els collons, xerrant malament, per aquest escut i per aquesta camiseta. De veres.
1: No, gràcies a vosaltres, ja t'ho dic. Jo no vull que se n'hi despedida, ni molt menys. De fet, bueno, me queda encara aquest mes sent jugador de l'Arei Balears, és a dir, estic a l'espera de saber un poc més per l'any que ve i prendre una decisió i perquè no se n'hi despedida ni res. És a dir, el Balears m'ha donat molt, jo crec que també he donat molt a l'Arei Balears, així que, bueno, veurem a quin acord arribam i a menys què passa.
0: Jaume, una ferrada forta, amic, de veres. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Per tenir-nos.
1: Gràcies a vosaltres sempre.
0: Vinga.
1: Una ferrada.
0: Adéu. Adéu. Vinga, llegados a este punto, pues nos vamos a nosotros a nuestra última pausa en el día de hoy.
4: Marc i Moldures són Sardina, la teva tenda d'emmarcació de confiança. Marc i Moldures som al polígon de Son Rossinyol, amb pàrquing gratuït per a clients. Marc i Moldures, més de 1.500 referències per triar i servei a mida. Emmarcant fotos, làmines, òleos, miralls a mida, sempre amb la millor qualitat. Vine a veure'ns a Gremi d'Hortolans de Nou davant la presó. Marc i Moldures són Sardina, pàrquing gratuït per a clients. Marc i Moldures són Sardina, donant forma als teus records.